todo de ti. Tus ojos de fiera en celo, el filo de tu nariz.

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu. Sense l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
3: El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu. Sense l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
4: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.
5: Escoltes la fórmula musical...

0: gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.
1: Separats tirant la canya a prop de la plaça d'Espanya, hipsters amb barba i ulleres s'han perdut per les cotxes.

0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinada carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocar Segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 8:15 PM del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
0: El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu. Sense l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

so. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

0: a Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: J-Lo.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: A buscarte, me da igual madre o pare solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
1: Pues nos vamos.
0: Adiós.
2: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu. Sense l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic-tècnica, superior enginyer-enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Enjoy this trip.

Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinada carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocar segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 4:00 de la tarda. Per la tornada, a 14:00 i a 8:15 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
0: El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. A més, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu. Sense l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
1: Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita Ortopèdia.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
3: El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret. 90.2 FM.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocar segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 8:15 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
0: El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret 92.2 FM.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Nova.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

vida es complicada. La vida es puro azar. No importa tu jugada.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
3: El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
4: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.
5: Escoltes la fórmula.

0: cara.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats, amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig, de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
3: Nova Ràdio Reus.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Restaurante. Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinada carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocar Segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 19:45 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
1: Nova Ràdio Lloret. Són 14:00 PM.
0: El divendres 22 de maig, el conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, les dependències del consistori lloretenc romandran tancades a l'atenció al públic durant tot el dia. El divendres 22 de maig, festivitat patronal dels treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
4: Hey, yo, Big Wave. Yeah. To the mic.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència.

0: respiro y tornata se come che nen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.

0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocars segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 19:45 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
1: Nova Ràdio Lloret. Són 16:00 PM.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
3: Escoltes la fórmula musical de la

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic-tècnica, superior enginyer-enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinada carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocar segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 19:45 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6.
2: Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret. Oh my.

0: Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
3: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret 90.2 FM.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocars segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 8:15 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
1: Nova Ràdio Lloret. Són 8:00 PM del vespre.
0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocars segalers. Per a l'anada, a 11:15 PM del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 8:15 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.

amb el pas del temps, aquesta música s'ha convertit en vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret amb Òscar Fernández.

Molt bones i benvinguts al capítol 87 de Vintage. Normalment comencem parlant d'algun cantant i la seva història. Avui fem d'una cançó que va canviar una mica la carrera d'una cantant. La cantant és Madonna i la cançó és Crazy for You, una cançó que estava dintre de la banda sonora original de la pel·lícula Vision Quest i una cançó que va ser creada per Phil Ramone, un dels components dels Ramones, i que va invitar a Madonna a que interpretés aquesta cançó. Aquesta cançó ha sigut, o va ser en el seu moment, un punt d'inflexió dintre de la carrera de Madonna. Acostumats al Isla Bonita, Like a Virgin, el Vogue, doncs entrar en una cançó que li va exigir fer uns registres totalment diferents la va catapultar directament a un públic molt més adult i a gent que no creia tant que Madonna fos capaç de fer cançons com aquesta. Aquesta cançó té la peculiaritat també de que és una... està reconeguda com una de les cançons d'amor més boniques i més importants de la història. Amb la qual cosa, amb ella comencem. Bon vespre, benvinguts. Això és Vintage.

Una altra de les històries del record important que hem recuperat en aquest inici de vintage. Continuem. Ara ho fem amb un personatge que porta a la seva esquena simplement 55 llargues durades de bossa nova. És simplement Sergi Méndez, aquell que va crear allò del Más que Nada, amb una cançó que s'anomena Never Gonna Let You Go. I per escoltar aquesta cançó marxem fins al Brasil del 1983.

Els germans de Bars des del 1985. Was Holding Donna Now. Era aquest un altre dels seus grans èxits. Ara és el moment d'escoltar un dels nostres grups de capçalera. És temps d'anar fins al 1983 amb aquest Hard Hate to Rick i escoltar la veu de Peter Setter encancel·lant els Chicago.

Ocorria l'any 1997 i Alejandro Sanz va treure un llarga durada anomenat Más. Entre unes altres hi havia aquesta cançó anomenada Amiga Mia. Continuem i ho fem ara des del 89 amb la gent de la trampa.

Quan va deixar els Abbas, quan els Abbas es van desfer, ella va començar una carrera en solitari sota el nom de Frida. Aquest va ser un dels seus primers grans èxits. Sense deixar els 80, des del 87, els Atlantic Star i aquest Always.

0: accedeix a la teva memòria a través de les cançons més importants de la teva vida. Vintage, a Nova Ràdio Lloret.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

Nicholas Ashford, Valerie Simpson, un matrimoni que musicalment es feien anomenar Ashford and Simpson. Aquest era el seu èxit del 1984, Salad. Continuem. Ho fem des d'Anglaterra amb els Thompson Twins. És aquesta una del 1985.

és aquesta una cançó que ha sigut versionada una vegada tras darrere una altra. Ells ho van fer en el 1990, s'anomenen Chicos de Tas. Un altre dels records musicals en aquest vespre aquí a Vintage. Tornem als 80, al 84 per ser exacte. Son Diseño i els seus Juegos de Amor.

És aquesta una cançó amb una petita història darrere, i és que aquesta cançó va ser creada per una pel·lícula anomenada Romeo is Bleeding, una pel·lícula que va ser un fiasco total, amb la qual Bon Jovi va retirar els permisos perquè la fessin servir per aquesta banda sonora, i la va guardar en una estanteria fins que un amic seu, un molt bon amic seu, amb molt bon criteri, li va dir que la inclués dintre del llarga durada Crossroad, i després de tot això, pues, un èxit mundial. Continuem un entorn romàntic, ara amb el Serge Sublà i amb aquest Lost in Love.

0: Si de jove escoltaves en Mico Mission i ara pentines canes, estàs de sort. N'hi ha que treuen brillo a la calva. Els uns i els altres teniu una cosa en comú. Vintage, el revival de Nova Ràdio Lloret. En diuen revival perquè si en diguessin música de l'any de la Maria Castanya, et sentiries gran i et voldries comprar una moto.
1: Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage, amb Òscar Fernández. Recupera el programa en format podcast al web de novaradiolloret.org.

que lluny que ens queda aquell 1983 quan Rod Stewart ens arribava amb aquest Baby Jean, però que bé que sona encara. Anem fins al 1987, ara amb els U2 i el seu With or Without You.

És aquesta una del 1984 amb la veu de Murray Head, un senyor que, a més de cantar, també ha sigut actor, i un actor força conegut. Ell feia de Bob Elgin a la pel·lícula guanyadora d'un premi BAFTA i nominada a l'Oscar de 1971, Sunday Bloody Sunday. Però també ens arribava amb aquest One Night in Bangkok. Canviem d'història, anem amb Stephen King Wonder, el gran. Aquest és el seu Master Blaster del 1980.

Ell és Jermaine Jackson, el quart dels germans Jackson. També va tindre una carrera en solitari i va fer cançons com aquest, Do What You Do. Anem ara amb el Survivor, aquells del Ojo del Tigre, de la banda sonora de la pel·lícula de Rocky, que feien també cançonetes com aquesta.

Una de les grans veus del pop nacional, Mònica Naranjo, i un dels seus primers grans èxits, Desátame. Tens ara per recordar i recuperar Manolo Tena. És aquest tot un clàssic, Tocar Madera.

0: Vintage, amb Óscar Fernández.
1: Amb la música de Dobby Gray arribarem al punt horari de les 10 del vespre, moment en què nosaltres ho deixem per avui. Ha sigut tot un plaer acompanyar-vos des de Vintage i ens tornem a trobar pues, divendres que ve. Com sempre, no feu res que jo no faria. I a cuidar-se, família!

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
1: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocar segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 8:15 PM. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.

Nova Ràdio Lloret.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
1: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes.
1: Puede ser que algún día nos volvamos.

treballar i sorteig de lots de productes de la Terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocar Segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 8:15 PM. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.

0: A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

Que quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.